llama amb cerca i de cria vaig ser igual que porra sin casco de dacra sin mwyn hai di oda vaig o wad yn dysgidia sin cadw draw o'r ysfa